0: I comencem els titulars amb dues notícies d'última hora. La primera, els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha avançat La Vanguardia. Andic ha estat traslladat als jutjats de Martorell, on li prendran declaració. Isaac Andic va morir en caure d'un camí de muntanya quan feia una excursió amb el seu fill a Montserrat. I la segona, que l'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig de capitals sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Notícia destacada també d'avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí l'acord per als pressupostos d'aquest any. Els republicans donaran suport als comptes després d'haver pactat el Tren Orbital, una societat per fiscalitzar les inversions de l'Estat, una recomposició del Consorci de la Zona Franca i 500 milions per a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte que fa mesos que dura. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit, coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. I l'Iran reafirma la seva voluntat negociadora amb els Estats Units, però diu que està preparat per respondre a qualsevol agressió després que Donald Trump ha anunciat que atura un atac que tenia previst per avui contra l'Iran per permetre avançar les converses. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. Preocupació de les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves. El conegut com a matalló consisteix a bloquejar les caròtides, les artèries que passen pel coll, en una acció per darrere que pot provocar la pèrdua temporal de consciència. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de diferents gèneres. Aquest saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
1: Esports. El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd el Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid pagui la clàusula de rescissió al Benfica per ser el nou entrenador del Club Blanc. I en waterpolo avui Sabadell-Barcelona en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre.
0: I ens queda el titular del temps. El sol dominarà arreu del país amb alguns núvols poc importants i amb un ascens del termòmetre. Avui s'espera un ambient més càlid i valors pròxims als 30 graus a Ponent. Aquesta tarda encara s'esperen algunes nuvolades amb ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una mar. Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
5: Unamar FM.
6: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
7: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliaria. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueño. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo, resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com.

0: per al teu benestar i qualitat de vida. Espai Ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai Ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615-87-1736 o entra a espaianima.com. ¿Quieres disfrutar de la moto de tus sueños? Deja de soñar despierto. Leonard Motors, une diseño, presencia y actitud. Motos con personalidad para gente que no pide permiso. Descubre toda la gama en calle Germans 2 y Cudina 35, cerca estación del tren, Mataró. Teléfono 93-757-6101. Busca tu concesionario más cercano en leonardmotors.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: Familia, espero que estén muy bien. Soy Sofía Reyes.
2: Nosotros somos Durán.
3: Hola amigos, soy Manuel Carrasco.
4: Aquí están todos los artistas que te gustan.
5: Una Mar FM.

Tot el que ens queda i molt més el tenim aquí. Sí, tenim totes les cançons, els èxits que més t'agraden, Ginestà. Per exemple, amb aquesta cançó que escoltaves fins fa uns segons. Bé, ara s'està posant gris la cosa, el sol s'ha amagat, però no et preocupis, la música no s'amaga. La música, allà on siguis, apareix per art de màgia, amb cançons com aquesta, de Chiran, amb el seu Càmera, juntament amb el remix de...

Cançó fantàstica, una vegada més, una versió, una cançó entre Sophie and the Giants i Purple Disco Machine, que és un èxit, Paradise. Seguim amb Holly Humberstone i el seu To Love Somebody. Així sona des d'Ona Man FM. T'hi apuntes?

0: de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare el desembre del 2024 en un camí de Montserrat. Ara està previst que els Mossos el traslladin als jutjats de Martorell, que investiga el cas. Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser una mort accidental. L'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que inclou inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per a la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per a la gestió de l'IRPF. La consellera d'Educació confirma que aquesta tarda farà arribar als sindicats la nova proposta negociadora. Esther Niubó insisteix que no es pot bloquejar el sistema ni avançar en posicions maximalistes i continua posant com a referent l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres. Avui les protestes mobilitzen professors i mestres del Vallès i el Maresme. El cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos està preocupat per l'increment de tirotejos a Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio revela que cada setmana s'enregistren 2 de mitjana, tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc. Més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú va prendre mal. L'Organització Mundial de la Salut admet la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. Rússia programa fins dijous maniobres militars amb armament nuclear i que preveu la mobilització de més de 60.000 efectius, uns exercicis que coincideixen amb el viatge que el president rus, Vladimir Putin, engega a la Xina, on es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Han aparegut les restes d'una parella benestant vinculada al comtat de Barcelona. Els cossos han aparegut enterrats al jaciment de Castellar Vell.
1: Esports. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista del Barça Fermín López. Hansi Flick continuarà 2 temporades més com a tècnic del Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. El tècnic barceloní de 29 anys va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. En waterpolo Sabadell-Barcelona, partit on hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre i primer partit de les semifinals pel títol de Lliga femenina Sant Andreu-Terrassa a les 9 del vespre.
0: I el temps, nuvolades a la meitat nord del país i punts del prelitoral sud. Aquesta tarda encara s'esperen ruixats al Pirineu i a comarques de la meitat nord del prelitoral. Ascens clar del termòmetre a partir d'aquesta tarda amb valors a prop dels 30 graus a ponent.
2: 3CAT Info.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una más. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueños. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí. Teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com.
6: Porque ahora encuentro uno mucho mejor.
7: Lo más de hoy
8: y lo mejor de
7: ayer.
8: Una Mar FM.

Desprèn aura aquesta cançó i també aquesta versió dels Lexus del clàssic del Sahal, Take On Me, Send On Me. Els èxits no s'esgoten, de fet els tenim aquí i els anem compartint amb tu un rere l'altre. Glop a glop i des del 88.0 de l'FM amb la cançó, per exemple, que escoltaràs tot seguit de la Beverly Knight, el seu Last One On My Mind, que sona així de bé i que ens acompanya ja sobrepassat dos quarts d'una.

D'aquesta forma sonava el més nou del DJ i productor musical estadounidense John Summit, el Shadows, amb el que arrenquem amb força una nova hora de música d'èxits un rere l'altre. Ara tornem a casa. Tornem fins a la ciutat de Barcelona, perquè així és com sona aquesta formació, que són d'aquí, el Siderland, amb el seu tu-tu-tu-ru. D'aquesta manera, seguim gaudint dels èxits un rere l'altre. Després, també, Revolver o Ina ens acompanyaran.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. On Amar.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: On Amar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

Coneix el Badiu, restaurant de cuina mediterrània amb tocs de cuina catalana. Menú de migdia de dilluns a diumenge, ideal per dinars de negoci i celebracions. Cuina oberta de dilluns a diumenge, de 1 de la tarda a 10 de la nit, ininterrompudament. 2 hores d'aparcament gratuït al nostre pàrquing. Restaurant el Badiu, ubicat a l'hotel Badalona Tower, Avinguda Navarra 6, Badalona. Reserves al 686 51 63 10.

0: Ronda, centre de jardineria, ha inaugurat. Ha arribat al Maresme amb el seu nou centre a Cabrera de Mar. Més de 50 anys al sector. Un gran espai on trobar inspiracions, idees i noves sensacions que voldràs tenir a la teva llar. Jardineria, floristeria, decoració, mascotes i restauració amb vistes al mar. Ronda, centre de jardineria, a la mateixa carretera Nacional 2, al costat de Qualis, Cabrera de Mar. Més informació a fronda.com. Una experiència que has de descobrir. Vols gaudir de la moto dels teus somnis? Deixa de somiar despert. Leonard Motor uneix disseny, presència i actitud. Motos amb personalitat per gent que no demana permís. Descobreix tota la gamma al carrer Germans Tos i Codina 35, a prop estació del tren Mataró. Telèfon 93 757 6101. Busca el teu concessionari més proper a leonardmotors.com.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Onamar FM.
3: Escúchanos desde tu móvil.
1: Marcamos la diferencia con la mejor música.
3: Llévanos contigo a todas partes.
2: Onamar FM.

0: ofertes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
4: Una Mar FM.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
0: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Unamar FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases. Ajudem a complir somni. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí, telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com.

0: Conoce el Badiu, restaurante de cocina mediterránea con toques de cocina catalana. Menú de mediodía de lunes a domingo. Ideal para comidas de negocio y celebraciones. Cocina abierta de lunes a domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche, ininterrumpidamente. 2 horas de aparcamiento gratuito en nuestro parking. Restaurante El Badiu, ubicado en el Hotel Badalona Tower. Avenida Navarra 6, Badalona. Reservas al 686 51 63 10.
1: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a forats.es. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
2: Una Mar FM. Una Mar FM.

0: Son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somni. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí. Carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.